0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM. 1, 2, 1.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són 8:45 del matí, fem la previsió meteorològica amb Jordi Pérez. Jordi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Jordi. Bon dia.
1: Hola, hola, Ricard, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què tenim avui pel temps? Sí, sí, sí.
1: Val, val, doncs bé, el temps està, pues, per tirar coets, està. Déu-n'hi-do, quina xafogó estem tinguent, quin ambient sufocant. Ahir, Déu-n'hi-do, aquest sol, sol amb alguns núvols prims, però bé, temperatures molt elevades, van voltar els 30 graus, concretament 30, fregant els 30 graus a Pineda Centre, 31 i mig a Pineda Nord, amb vents que van girar llevant i aportant molta humitat. Hi ha d'haver, en certs moments, valors de més de 40 graus de temperatura de sensació. I en zones interiors, pues, de nou el forn encès. En moltes zones, del prelitoral cap a l'interior, valors de més de 35 graus. I bé, segueix la calor molt intensa. Està tot ja de per si molt caldejat. Evidentment, no van ser les temperatures extremes del dimecres, però es mantenen elevades a vegades. Però, clar, els homes i dones del temps sempre hem de dir, durant la jornada, per exemple, d'avui, o els propers dies, si pugen o baixen les temperatures, en funció del dia anterior. Però sempre, sempre ens hem de mentalitzar que estaran per sobre de la calor que toca per les dates, que ja de per si ha de fer molta calor, estem en l'època de màxima calor, però pues, quan diem estan per sobre, vol dir que 3, 4, 5 graus, les màximes, estan doncs, superiors a les que tocarien. I les mínimes també, evidentment, les mínimes també són molt altes. Bé, la mínima avui ha voltat els 24 graus al centre de la vila, 22 a les afores, i amb humitats que s'han mantingut molt elevades. Per tant, nit d'insomni i molt xafogosa. Jornada de divendres dominada pel sol, pràcticament tota la jornada. Hi ha alguns bancs de núvols baixos, sobretot cap al litoral tarragoní, cap a zones interiors, degut també a molta humitat ambiental, que... però bé, aquí, si ens centrem aquí, doncs no. Aquí tenim un dia de sol. Quan veiem quan surt el sol, molta calitxa, hi ha molta posa en suspensió, ja veuen que l'aire està brut, a més no poder, la qualitat de l'aire és deficient, dolentíssima, i ja no parlem en els nuclis urbans, sobretot les grans ciutats, l'àrea metropolitana de Barcelona, la tele a vegades no ens ho diuen, però ja els garantim que la qualitat de l'aire és, bueno, supera tots els llindars de contaminació extrema. Però bé, és el dia a dia i tenim aquest estancament atmosfèric que afavoreix tot plegat aquesta mala qualitat de l'aire. Jornada de sol, temperatures lleugers, ascensos. Quan diem lleugers vol dir 1-2 graus poden pujar respecte a ahir, en punts litorals i prelitorals i en d'altres descensos. 1, 2, 3 graus, en algunes raconades més cap a zones interiors, doncs podien baixar. Per tant, avui molta variabilitat en funció de la zona, en funció també dels vents, però bé, aquí doncs voltarem els 30 graus amb un sol, que hem de tornar-ho a dir així, caurà foc del cel en hores del migdia i la tarda, ja veuran que no hi ha qui l'aguanti, i amb humitats que es mantindran elevades. No descartem que en hores del matí, cap allà a les 10 o 11, pugui entrar una mica d'alè de vent de nord, terral, per les comarques de Girona, muntanya una mica rescalfada, i pugui fer baixar les humitats. Ara mateix voltem a Pineda Nord al 80%, doncs no descartem que a mig matí pugui baixar cap als 50-60% i pugui fer disparar la temperatura per sobre els 30 graus a l'espera de que quan entri la brisa, entrarà la brisa de llevant cap als vols del migdia i la farà recular i farà de nou tornar a augmentar la humitat i tornar a augmentar la xafogó a base de bé. Aquest és el panorama, per tant, passar calor i la suada també serà contundent. Demà dissabte, dia de sol, alguns nuvolets baixos en zones de costa, fruit de la matinada, que també serà molt, molt humida, xafogosa en zones litorals, s'han d'esvair, s'han de trencar aquests núvols i ha de dominar un dissabte totalment assolellada. També, al igual que avui, lleugers ascensos tèrmics en algunes zones, litoral, prelitoral, en d'altres podíem baixar, o sigui que estarem, bé, voltant els 30 graus, humitats elevades, de nou, no descartem que el dematí, cap allà a quarts de 10, quarts d'11, pugui entrar una mica de vent terral, fer baixar les humitats ambientals, fer pujar la temperatura, per després entrar la brisa, de nou de llevant xaloc, a partir de mitja tarda, i tornaria a fer recular la temperatura, i tornaria a fer augmentar clarament la humitat ambiental. Bona mar, els propers dies vents molt fluixos, per tant la mar no ha de comportar cap problema pel bany. Diumenge seguirà la calor, seguirà un estancament atmosfèric, seguirà el sol dominant, pot a la nit, matinada, matí, creuar algunes bandes de núvols prims, però bé, posteriorment es desfaran i creiem que diumenge dominarà també el sol. Pocs canvis a les temperatures, o sigui, quan diem pocs canvis vol dir que seguiran molt elevades i sense gaires variacions a destacar. Bé, la massa càlida d'horta africana d'origen subtropical que està cap a l'Algèria, al Mediterrani Occidental, els propers dies, bé, de fet ja està afectant la península ibèrica, el centre-sud, amb temperatures molt i molt elevades, doncs a partir de dilluns avança, es desplaça cap al centre-sud peninsular, o sigui, se'n va des d'Algèria cap a l'oest, cap al Marroc, i afectarà més directament doncs a la península ibèrica. És una situació ja típica de l'estiu, diferent a les anteriors que hem tingut a finals de maig, a finals de juny i a primers de juliol, en què les masses aquestes africanes, si més no, aquestes cúpules de calor s'han desenganxat del continent africà i, a banda d'afectar la península ibèrica, ja hem vist que s'han escampat per illes britàniques, França, gran part d'Europa. Doncs en aquesta ocasió, propers dies no serà així. Hi ha una situació més normal en què doncs, el nord del continent africà, allà el forn encès, que és típic de final de mitjans de juliol, i la península ibèrica, doncs, els darrers anys, és una sucursal de tant en tant del continent africà, la península ibèrica. I això és el que passarà els propers dies, en què una gran massa d'aire càlid del nord d'Àfrica doncs, s'acostarà, se posicionarà més directament a la península ibèrica i farà que s'iniciï un episodi que ja està iniciat, però s'accentuarà la calor, les altes temperatures, a partir de dilluns, dimarts, dimecres, potser dijous, divendres. En fi, gran part de la setmana que ve, atenció a les temperatures que s'assoliran cap al centre-sud peninsular, en què veurem valors de 42, 43, 44, i potser podria caure o fregar els 45 graus. En zones d'Andalusia, Múrcia, potser Castella-La Manxa, Extremadura, en fi. I què és el preocupant? Doncs la persistència. Si això estiguéssim parlant de dos o tres dies, doncs diríem, vale, però si hi ha aquest cap de divendres avui i el cap de setmana i estem pronosticant 4 o 5 dies més de poder assolir-se amb alta probabilitat aquests valors, doncs són molts de dies. I això vol dir un episodi d'altíssimes temperatures. Ja veurem si serà una de calor, potser sí, en algunes zones, en d'altres potser no. Catalunya, que és el que ens interessa, que els oients estan pendents. Que Catalunya què? Doncs Catalunya també notarà un ascens tèrmic. A partir de dilluns, dimarts, dimecres, notarem, pugen, fa més calor. O sigui, estem parlant d'altes temperatures, doncs dilluns, dimarts, dimecres farà més calor, farà més xafogó, les mínimes seran més altes, les màximes s'enfilaran més i, de nou, molts valors de 35 a 40 estaran a l'ordre del dia la setmana que ve i en els llocs més càlids doncs, no descartem que salti doncs, algun valor de 40 o més. O sigui que paciència, passar-ho com es pugui i la setmana que ve doncs, pendent aquesta massa africana que pot perllongar-se aquí doncs, 4 o 5 dies i potser de cara al fi de setmana que ve podria recular aquesta massa africana més cap al continent africà i masses fresques que aquests dies estaran dominant gran part del nord d'Europa puguin avançar cap al sud, cap a França i pogués fer recular la massa d'aire africana, però això ho diem en veu baixa, per què? Doncs perquè arribarà, aquesta situació arribarà a finals de juliol, i a finals de juliol els que guanyen sempre són les masses càlides, però bé, esperem tenir sort que Déu ens ajudi i ens pugui aliviar una mica aquest episodi de nou que tinguem d'altes temperatures i que a veure si el cap de setmana que ve podem tenir doncs, un alivi tèrmic i tenir una mina, almenys una refrescada. No desitgem que vingui fred ni que vinguin grans bruges, però sí que volem una mica que es normalitzin les temperatures, que això ja seria, podríem dir, l'esperança que tenim tots. Una calor ja més normal i no aquesta calor tan desbocada que portem tants dies seguits. I Ricard i oients, de moment això és tot. Per tant, actes a l'aire lliure, que n'hi han previstos. Ara estem a finals de juliol, Pineda i moltes poblacions. Cap incidència pel que fa al temps, l'única precaució amb el sol a les hores centrals de la jornada, perquè s'haurà de buscar l'ombra com sigui. Precaució, hidratar-se, no exposar-se a aquest sol infernal, perquè crema a base de bé, amb vents que seran fluixos els propers dies, i això accentua més doncs, l'escalf d'aquest sol, que el tenim ben amunt quan ens trobem en plena període caniculars. Bé, de moment això és tot. A passar bon cap de setmana.
0: Gràcies, Jordi.
1: I fins dilluns.
0: Vinga, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.
1: Adéu.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Els colors de

0: Anem a desvetllar la resposta a una pregunta que ens heu fet abans d'ahir i sobretot ahir a Ràdio Pineda, i aquesta pregunta i aquesta resposta l'anem a desvetllar amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Què tal? Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola. Bon dia a
0: tothom. Fèiem broma perquè a la ràdio ens truquen per moltes coses, per moltes preguntes, però ahir hi havia una pregunta en concret que era: en sabeu alguna cosa de si l'Ajuntament de Pineda posarà una pantalla gegant per la final Argentina-Espanya, Espanya-Argentina?
1: Doncs sí, sí que la posarem. Encara no ho hem anunciat perquè estàvem acabant de lligar, no?, sobretot el tema cadires, el tema organització, reforç de seguretat, perquè bé, no se'ns escapa a ningú, no?, que és una cita esportiva doncs molt important, no?, que segueix molta gent, però bé, que ja ho hem vist, no?, els dos últims partits que hem pogut gaudir, no?, i compartir aquests partits, no?, a la plaça Sara Llorenç, i per tant doncs ens hem de preparar, no?, perquè evidentment doncs s'espera molta més gent, i per tant doncs ho hem d'acabar de tenir tot lligat. Però sí, hi haurà pantalla. Sara Llorenç és l'espai doncs també a nivell de seguretat, que la policia ens recomana per un tema d'aforament, no?, i per tant doncs ja repetirem el diumenge a partir de les 8 ja obrim la prèvia, a partir de les 8 i a les 9 doncs partides per veure aquesta final.
0: De fet, és tot un esdeveniment que mou moltíssima gent, aficionats al futbol, però també gent que no és aficionada però que s'anima a la festa perquè s'ha generat molta expectació, i aquí a Pineda almenys també s'ha viscut primer amb els quarts de final, el dia de Nexus, després la semifinal, i ara, clar, la previsió que teniu de gent deu ser moltíssima, perquè clar, doncs també tenim turisme aquí, tenim, vaja, visitants de segona residència, no només pinedencs i pinedenques.
1: Sí, a veure, hi ha molta afició, no se'ns escapa a ningú, que el tema del futbol doncs mou molta afició, però a més això que dius, que també coincideix, no?, amb doncs l'època turística, no?, on tenim doncs turistes que són molt aficionats. La veritat és que hem parlat amb hotelers i que ens diuen el mateix: ostres, això de la pantalla, ens ho pregunten, no?, on podem anar a veure el futbol amb els locals, no?, això fa molta gràcia, perquè diu, no, amb la gent d'aquí, nosaltres volem anar a on ens digueu, però que hi hagi gent de Pineda, no?, volem compartir amb ells també aquest moment, tot i que no sigui, no?, vull dir que a nivell, bueno, que
0: sí,
1: sigui,
0: sí, que és
1: lluny,
0: bo,
1: no?,
0: és bo això,
1: però els agrada, això ens passa a tots, quan anem a algun altre país ens agrada anar on van la gent del país, no?, i viure una mica com ells ho viuen, no? Doncs això, que sí, que coincideix també amb segones residències, coincideix amb visitants i turistes, i amb pinedencs i pinedenques, que al final, doncs això, no? No passa cada dia que puguis veure doncs una final d'aquesta importància a nivell mundial, no? I per tant, doncs sí, una previsió important. Jo penso que passarem les 5.000 persones, almenys aquesta és la previsió que s'ha fet a nivell de seguretat, i bé, és el que dèiem, que també ens hem de preparar. Nosaltres hem optat per al tema de les cadires, que bé, si ens fixem, no?, perquè clar, anem veient com ho fan també altres municipis, doncs no ho fan de peu, no faciliten poder seure, no?, tothom de peu i ja està. Però és, no, pensem doncs que és una facilitat, no?, per famílies, per persones potser més grans, que també poden gaudir, no?, d'aquestes dues hores, perquè al final són dues hores, doncs que puguis seure i puguis doncs estar una mica més còmode, no?, per poder-ho compartir també amb altres membres de la família. Que aquests dies ho hem vist, que hi ha famílies senceres amb nens petits, amb nens molt petits, no?, amb cotxets, i gent també molt gran, no?, que bé, doncs que també vol venir, i per tant hem de posar les màximes facilitats per tothom.
0: Sílvia Biosca, moltíssimes gràcies per aquest... vaja, t'hem enganxat al vol, però estàvem desitjant que es pogués confirmar. Bé, nosaltres i l'audiència aquí que tenim a Pineda, ara ja fareu també l'anunci per xarxes, fareu... Sí. Vaja, que arribi a tothom.
1: Sí, l'únic sí, que comentem és això, no? Que, mm-hmm. que a veure, és un espai molt gran, obert, per tant, que no té per què generar cap problema, però sí que és cert, no?, que es preveu doncs molta gent, per tant hem augmentat també el nombre de cadires, superaran les 3.000, però com ja preveiem doncs, que hi haurà molta gent, doncs qui vulgui, que estigui ben a prop, no?, i es vulgui baixar la cadira d'aquestes plegades de casa, doncs que la porti, i sobretot no, el tema de seguretat, no?, anem a afavorir entre tots i totes, no?, que sigui una cita doncs molt segura, així que intentem evitar, no?, el vidre, no?, portar elements de vidre que puguin fer mal a ningú, no?, i sobretot demanar això, que fem ús de tots els bidons, no?, de totes les papereres que es fan, aquest reforç, no?, per, si tothom col·laborem, doncs és una mica més fàcil també el servei de neteja després, no?, tornar-ho a deixar tot ben col·locat i ben net l'abans possible.
0: Doncs un missatge importantíssim, aquesta qüestió, la de la seguretat, la de la comoditat, la de que és un espai gran obert, i aquesta crida al civisme, també importantíssim, posar tots el nostre granet de sorra, que no costa tant, i tenir cura amb això, perquè després, l'endemà, doncs, hi hagi el mínim de repercussió amb aquesta qüestió. Per tant, Sílvia Biosca, no sé si vols dir un missatge per acabar a la gent, a banda d'això,
1: Penso que ja està tot dit, que anem a passar-ho molt bé, que ja n'hem viscut dues, aquesta ja és la tercera i última, esperem sí. doncs, que vagi molt bé, i bé, doncs això, que ens trobem a partir de les 8 del vespre el diumenge per veure aquesta final, tots plegats, i compartir-ho doncs tots a Plaça Sara Llorenç.
0: Compartir, gaudir, i gaudir-ho també, pensàvem, amb la comunitat argentina, que també tenim argentins sí. i argentines residents a Pineda, o sigui que serà sí, sí. emocionant això.
1: És veritat que també ens han fet arribar algun missatge sí. de dir, bueno, que guanyi el millor, i bueno, pues, doncs sí, que guanyi el millor, la veritat és que sí, que al final es tracta d'un partit de futbol, no? I ja està, que guanyi el millor, a vegades el millor, o el que té també, no?, doncs més sort, o que també. Té doncs aquell dia millor, no?, més encarat, així que, escolta, que anem a passar una bona estona i a gaudir-ho entre tots, també amb la comunitat argentina, que sabem que també és molt important a Pineda.
0: Sílvia Biosca, moltíssimes gràcies. Ens veiem tot gràcies, aquest cap de setmana, que tenim sí. ple d'activitats. Okay. Comencen les festes del barri del Carme. Mm. També tenim la Festa de la Mar, tenim revetlla també d'associacions de veïns. Vull dir que un cap de setmana intens i que culminarà amb aquesta final importantíssima. Sílvia, gràcies.
1: A Gaudí, que vagi bé.
0: Ens veiem el cap de setmana.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta, que no me acabas de l'anima el corazón.
4: Hombres B.
6: Si solo tengo amor.
4: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. Hi ha espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: A Ràdio Pineda, un

A la final del Mundial de Futbol al carrer, l'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat aquest matí a Ràdio Pineda que l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç perquè els veïns i veïnes i també visitants de segona residència i turistes puguin seguir conjuntament el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb una prèvia especial i a continuació es retransmetrà la en directe la final que enfrontarà Espanya i l'Argentina. Un partit d'alta intensitat que es podrà viure a Pineda diumenge a partir de les 8 del vespre. L'Ajuntament vol que la plaça es converteixi en un gran punt de trobada perquè l'afició pugui viure un dels esdeveniments esportius més destacats de l'any en un ambient festiu i compartit. Un dels aspectes prioritaris de l'organització serà la seguretat, tenint en compte la gran afluència de persones que es preveu. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat de tots els assistents i ha animat a la ciutadania a sortir al carrer i gaudir de la final amb respecte i convivència. Això serà diumenge, però ja comencen avui mateix, aquest vespre, els actes de les festes del barri del Carme, que arriben aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. Una programació de festes que comença avui a les 9 de la nit amb la inauguració i a continuació actuaran el grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen i també Ros Music. La festa, com us dèiem, que celebra els 45 anys d'història, tindrà continuïtat tant dissabte com diumenge, amb moltes activitats. Les festes del barri del Carme, recordem que són una celebració popular molt concorreguda, no només dels veïns del barri, sinó de gent que ve d'arreu de Pineda i de les poblacions veïnes. Tots els actes estan organitzats per l'Associació de Veïns Virgen del Carmen amb el suport de l'Ajuntament de Pineda i també un grapat de negocis i comerços pinedencs. El Departament de Salut ha fet una crida a mantenir hàbits alimentaris saludables durant els mesos d'estiu i extremar les precaucions per evitar intoxicacions alimentàries, especialment en aquests episodis de calor intensa. Salut recomana augmentar el consum de fruites i verdures fresques, prioritzar l'aigua com a beguda principal i mantenir una bona hidratació. També proposa alternatives saludables per als aperitius, com ara fruita seca sense sal, hummus, peix en conserva o cremes fredes. Pel que fa a la seguretat alimentària, recorda que les altes temperatures afavoreixen la proliferació de bacteris, per això s'aconsella mantenir la cadena de fred, rentar correctament fruites i hortalisses i separar els aliments crus dels cuinats. I el temps calor i xafogor que s'allargarà durant tot el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent. Ahir la màxima a Pineda 30 graus, la mínima ha baixat una mica, 24 graus a Pineda.

9 del matí amb 6 minuts amb el nou èxit de Manuel Turizo, després del butlletí de notícies. Encetant nova tanda de música al teu costat des de Ràdio Pineda en aquest matí del divendres. Bon dia, salutacions de David Martínez. De seguida connectarem amb el nou èxit de Teddy Swims.

Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. La música continua girant des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Des de radiopineda.cat. Bon dia.

Finalment ha arribat el dia que esperaves i potser l'hora també. El dia per ser divendres, a les portes del cap de setmana i potser l'inici de les teves vacances.

Aquest és el so de la música dels 70 a la dècada dels 90. I és que la versió del tema original de Roy Royce de finals dels 70 va conèixer distintes versions, entre elles amb Randy Crawford. Wishing on a Star. 4 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Amb aquesta versió de el DJ i productor noruec Kygo amb Donna Summer. També va retre homenatge a l'artista amb la versió del Hot

0: Matí enèrgic des de Ràdio Pineda amb una altra de les col·laboracions que va conquerir les pistes de ball a l'estiu del 2013. Ens ha portat a recordar aquesta unió entre Aina i Daddy Yankee amb la versió del More Dark Friends.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Quina és la teva cançó de l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Envia'ns un missatge de veu per WhatsApp al 686-054-604 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Envia'ns la teva nota de veu al 686-054-604.

Una altra de les artistes que ha revolucionat el panorama musical internacional és Bebe Rexha aquest estiu, amb novetats com el New Religion.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un vi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: I és que entre tots
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu.
7: A Ràdio Pineda.
0: D'aquests a d'altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere des de Ràdio Pineda ara amb Solana i Manny Rowe, amb un dels èxits que li va donar la popularitat.

Aquesta banda, la Pegatina, ens ha deixat els èxits més enganxosos del seu repertori. Hem connectat amb el nou èxit d'aquesta banda. Siempre nos tienes aquí. Apropant-nos a l'hora en punt. Descobrint aquesta vegada el nou èxit de la formació de Second Boys. Amb això que ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

De la final del Mundial de Futbol al carrer, l'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat aquest matí a Ràdio Pineda que l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç perquè els veïns i veïnes i també visitants de segona residència i turistes puguin seguir conjuntament el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb una prèvia especial i a continuació es retransmetrà en directe la final que enfrontarà Espanya i l'Argentina. Un partit d'alta intensitat que es podrà viure a Pineda diumenge a partir de les 8 del vespre. L'Ajuntament vol que la plaça es converteixi en un gran punt de trobada perquè l'afició pugui viure un dels esdeveniments esportius més destacats de l'any en un ambient festiu i compartit. Un dels aspectes prioritaris de l'organització serà la seguretat, tenint en compte la gran afluència de persones que es preveu. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat de tots els assistents i ha animat a la ciutadania a sortir al carrer i gaudir de la final amb respecte i convivència. Això serà diumenge, però ja comencen avui mateix, aquest vespre, els actes de les festes del barri del Carme, que arriben aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. Una programació de festes que comença avui a les 9 de la nit amb la inauguració i a continuació actuaran el grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen i també Rose Music. La festa, com us dèiem, que celebra els 45 anys d'història, tindrà continuïtat tant dissabte com diumenge, amb moltes activitats. Les festes del barri del Carme, recordem que són una celebració popular molt concorreguda, no només dels veïns del barri, sinó de gent que ve d'arreu de Pineda i de les poblacions veïnes. Tots els actes estan organitzats per l'Associació de Veïns Virgen del Carmen, amb el suport de l'Ajuntament de Pineda i també un grapat de negocis i comerços pinedencs. El Departament de Salut ha fet una crida a mantenir hàbits alimentaris saludables durant els mesos d'estiu i extremar les precaucions per evitar intoxicacions alimentàries, especialment en aquests episodis de calor intensa. Salut recomana augmentar el consum de fruites i verdures fresques, prioritzar l'aigua com a beguda principal i mantenir una bona hidratació. També proposa alternatives saludables per als aperitius, com ara fruita seca sense sal, hummus, peix en conserva o cremes fredes. Pel que fa a la seguretat alimentària, recorda que les altes temperatures afavoreixen la proliferació de bacteris. Per això s'aconsella mantenir la cadena de fred, rentar correctament fruites i hortalisses i separar els aliments crus dels cuinats. I el temps calor i xafogor que s'allargarà durant tot el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent. Ahir la màxima a Pineda 30 graus, la mínima ha baixat una mica, 24 graus a Pineda.

Per improbable que sembli, si el house tropical dels últims anys té pare, aquest és el noruec Carrie Carvel, conegut com a Kygo a nivell internacional. Després del butlletí de notícies, hem seguit les passes de l'artista amb la col·laboració de Justin Jason amb aquesta versió de l'Stargazing. Encetant nova tanda de música al teu costat des de Ràdio Pineda. A aquesta hora també variant de veus. De seguida descobrirem la unió entre la nord-americana Madonna i Sabrina Carpenter. Amb novetats com el Bring Your Love.

Shakira interpreta una vegada més l'himne oficial del Mundial de Futbol 2026. I també està l'estrena amb diverses col·laboracions, entre elles amb Bele. Del present al passat per tornar a recordar un dels èxits que li va donar la popularitat a aquesta banda, els Only Mars. A l'espera de veure quan anuncien nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de sempre, entre ells aquest.

0: El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda torna a posar en escena el musical Notting Hill, una història d'amor que ha emocionat a generacions. L'obra explica la trobada d'un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i un repartiment format per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Creat i dirigit pels pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Farà molta atenció perquè tenim invitacions per la funció de diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu. Vols anar a veure el musical Notting Hill? Doncs truca'ns a la ràdio, a través del telèfon. Tenim invitacions per regalar-te per la funció de diumenge a les 7 de la tarda. 93-767-1919. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir invitacions per anar al teatre. 93-767-1919.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Dos quarts d'onze del matí i després d'uns anys de silenci discogràfic, Fito i Fitipaldis continua apostant per l'autenticitat, combinant rock i diversos estils. Aquest 2026 també amb novetats com aquesta. Los Cuervos se lo pasan bien. La música de Fito i Fitipaldis.

A qualsevol destí amb bona música, seguint el camí dels èxits des de Ràdio Pineda. Ens hem tornat a retrobar amb aquesta versió de Katy Perry amb el seu Roar. De seguida també recordem una de les cançons més recordades de la cantant Berta. Ens centrem en música de casa nostra en català.

0: La cantant nord-americana Chaka Khan torna amb nou disc que veurà la llum el proper mes de setembre. Aquest és el primer senzill presentació amb el qual ha comptat amb la col·laboració de el raper Snoop Dogg. Així sona el Boogies in My Soul.
1: Come on, come on. Show 'em. Boogies in my soul. This
2: boogies in my soul. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Concerts tributs com Tina Turner.
6: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
5: Hombres B. El último de la fila y sesiones amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
7: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
8: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots... Ràdio Pineda, 94.6 FM.
9: 94.6 FM.
10: Energia positiva.
8: Els colors de l'estiu.
11: A Ràdio Pineda.
0: I des de Ràdio Pineda seguim preguntant quina és la teva cançó de l'estiu. Volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i sobretot per què. Envia'ns un missatge de veu per WhatsApp al 686... 054 604. Viatgem als 80 amb el Swing On Sister.

0: del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat aquest matí que l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç perquè els veïns i veïnes puguin seguir conjuntament el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina i a continuació es retransmetrà en directe la final. Sílvia Biosca ha dit que esperen que la plaça es converteixi en un gran punt de trobada.
1: Hi haurà pantalla, Sara Llorenç és l'espai, doncs també a nivell de seguretat, que la policia ens recomana per un tema d'aforament, no? I per tant, doncs ja repetirem el diumenge, ja obrim la prèvia a partir de les 8 i a les 9, doncs, partides per veure aquesta final.
0: Un dels aspectes prioritaris de l'organització serà la seguretat, tenint en compte la gran afluència de persones que es preveu. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat.
1: És un espai molt gran, obert, per tant, que no té per què generar cap problema, però sí que és cert, no, que es preveu doncs molta gent, per tant hem augmentat també el nombre de cadires, superaran les 3.000, i sobretot, no, el tema de la seguretat, no? Anem a afavorir entre tots i totes, no, que sigui una cita doncs molt segura, així que intentem evitar, no, el vidre, no, portar elements de vidre que puguin fer mal a ningú, no? I sobretot demanar això, que fem ús de tots els bidons, no? De totes les papereres que es fan aquest reforç.
0: Hi haurà 3.000 cadires, el doble que les semifinals, i l'Ajuntament preveu que poden haver 5.000 persones de públic. Qui vulgui també es podrà portar la cadira de casa. I de demà dissabte destaquem que torna la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'Associació Marpí. Una jornada que començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10. Al migdia es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada a Baixa Mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà una cançó dedicada cada Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. José Antonio Canillas, president de Marpí, ha posat en valor que es tracta d'una festa inclusiva, i és que l'Associació Marpí treballa per a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

Entre tu i mil mares és la versió original de la cantant italiana Laura Pausini, que ha conegut distintes versions amb el pas del temps, entre elles aquest 2026 amb Sergio Dalma. Les 11 i 9 minuts. Aquesta vegada també recordant un dels èxits del passat. Va ser un dels primers èxits de la discografia de Gray David. Fàcilment el recordem a través de la ràdio amb cançons com aquesta. Ja en antena, Walking Away.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Energia positiva des de Ràdio Pineda amb el record més complet d'una dècada plena de matisos, com va ser la dels 80. Recordem un dels èxits més exitosos de la cantant Madonna. Express Yourself.

0: Para, molta atenció, perquè Ràdio Pineda i el Centre Cultural i Recreatiu et convidem al teatre a veure el musical Notting Hill. A la funció de aquest diumenge a les 7 de la tarda. Aquesta obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i un repartiment format per actors i actrius del Centre Cultural i l'Escola de Teatre Artur Iscle. Creat i dirigit per als pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. I atenció, perquè tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure aquesta funció. Diumenge a les 7 de la tarda. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir invitacions dobles per anar al teatre. 93-767-1919. La línia que et porta directa per fer-te amb una invitació doble per anar al teatre a veure Notting Hill. Et recordem la línia telefònica. 93-767-1919.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Atents a l'agenda de la formació nord-americana Folsters the People, perquè visitarà Barcelona el proper dissabte amb un esdeveniment exclusiu en format DJ set a la sala Luz de Gas de Barcelona, on de ben segur sonaran èxits com aquest, un dels que li va donar la popularitat a aquesta banda a nivell global amb aquest Pumpin' Up Kicks. D'aquesta forma recordem a aquesta hora del matí la música de Folsters the People.

Aquí estem connectats, emissor receptor des de la 94.6 FM. Amb la millor música hem connectat amb la banda CH. Connectats.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

D'aquesta forma, des de Ràdio Pineda hem tornat a la pista de ball amb aquesta unió entre Afrojack, David Guetta i diverses col·laboracions. Amb això que porta per títol Hero. 4 minuts i pocs segons i arribarem a les 12.

un altre dels artistes protagonistes amb la seva música aquest estiu és Bruno Mars, que presenta novetats com aquest, A Just Might. Arriba on vol arribar en forma d'èxit amb novetats com aquesta.

0: Pineda.
1: 94.6 FM. Són les 12. Notícies.

0: del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat aquest matí que l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç perquè els veïns i veïnes puguin seguir conjuntament el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina i a continuació es retransmetrà en directe la final. Sílvia Biosca ha dit que esperen que la plaça es converteixi en un gran punt de trobada.
1: Hi haurà pantalla, Sara Llorenç és l'espai, doncs també a nivell de seguretat, que la policia ens recomana per un tema d'aforament, no? I per tant, doncs ja repetirem el diumenge, ja obrim la prèvia a partir de les 8 i a les 9, doncs, partides per veure aquesta final.
0: Un dels aspectes prioritaris de l'organització serà la seguretat, tenint en compte la gran afluència de persones que es preveu. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat.
1: És un espai molt gran, obert, per tant, que no té per què generar cap problema, però sí que és cert, no, que es preveu doncs molta gent, per tant hem augmentat també el nombre de cadires, superaran les 3.000, i sobretot, no, el tema de la seguretat, no? Anem a afavorir entre tots i totes, no, que sigui una cita doncs molt segura, així que intentem evitar, no, el vidre, no, portar elements de vidre que puguin fer mal a ningú, no? I sobretot demanar això, que fem ús de tots els bidons, no? De totes les papereres que es fan aquest reforç.
0: Hi haurà 3.000 cadires, el doble que les semifinals, i l'Ajuntament preveu que poden haver 5.000 persones de públic. Qui vulgui també es podrà portar la cadira de casa. I de demà dissabte destaquem que torna la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí. Una jornada que començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10. Al migdia es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada a Baixa Mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà una cançó dedicada cada Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. José Antonio Canillas, president de Marpí, ha posat en valor que es tracta d'una festa inclusiva, i és que l'associació Marpí treballa per a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

0: Les 12 i 8 minuts abans obríem les portes a la música amb el nou èxit de la cantant Vico. També hem escoltat el Moving on the Sun de Hagel. Tenim molta més música per endavant. De seguida connectarem amb la unió entre DNC i la cantant Nicki Minaj, recordant el Kissing Strangers, entre altres èxits en aquesta nova hora de música.
1: Young Money.

0: al 686-054-604 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere.
1: I cada onada viurà dins de mi.
0: Perduts tu i jo, així són el nou èxit de la formació Cora. Viatgem als 90 amb un dels èxits característics d'aquesta mítica banda. Recordem els Kiddy Lang amb el Constant Craving.

Des del Prat de Llobregat continua ja l'evolució ja escrita del cantautor Alfred García, amb novetats com aquest Vine'm a buscar. Un minut i arribarem a 1:15. Ens posem una mica romàntics amb aquesta balada de Tom Odell. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest Another Love. L'amor sempre és un dels motors principals de la creació musical.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Amb un estil inconfusible, recordem un dels èxits dels 80 i de Old Jarryu. Seguim recordant el seu esperit en forma d'èxit amb la seva música. Ara amb un dels clàssics de l'artista, Moonlight Thing.

Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els seguim la lletra en aquest matí del divendres, apropant-nos al migdia, amb el nou èxit d'Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Atents a l'agenda de la formació Mishima, que els podem trobar de gira per tot el territori català amb les seves cançons. Aquesta vegada, però, hem escoltat aquest Qui més estima. La música de la formació Mishima.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: Quan arriba l'estiu, des de Ràdio Pineda ens tornem a retrobar amb èxits com aquest. Una altra de les unions estivals de Rehab, Mufasa i Hyperman. Hem recordat aquest Diolif, Shooting Stars.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
3: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
2: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
6: Veus a la sorra i al mar.
7: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
6: I és que entre tots...
7: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
8: 94.6 FM.
9: Energia positiva.
7: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: cabeza de ratón.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Remesclant els sons més actuals, connectem amb el nou èxit de Bob Sinclair des de Ràdio Pineda. I Can't Wait.

Des de Ràdio Pineda aquest estiu seguim connectant amb les novetats del panorama artístic musical internacional. Arribant a la una. Rep una forta abraçada de qui t'ha fet costat des de les 9 al matí fins ara. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà dissabte a partir de les 9 al matí. Amb el nou èxit d'aquesta banda, Montfort and Sons, arribarem a la una. A la una arriba l'informatiu del migdia.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva.
2: Ràdio Pineda
0: 94.6 FM.
3: Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: És la una, l'informatiu del migdia.

Agents dels Mossos d'Esquadra, de les comissaries d'Arenys de Mar i de la comissaria de l'Eixample de Barcelona han detingut un home de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas. Els investigadors atribueixen al detingut diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol a Pineda, Palafolls, Malgrat, Canet i Calella, i també a Barcelona, amb un modus operandi poc habitual, i és que per poder robar les canonades de gas natural, l'home havia d'accedir als habitacles on hi ha els comptadors de gas de l'escala, que acostumen a estar tancats amb clau. Un cop allà, tancava el subministrament de gas per treballar amb seguretat i procedia a tallar les canonades de coure per vendre-les posteriorment a canvi de diners. Aquests fets suposaven un doble greuge. D'una banda, el perill que una persona no qualificada manipuli les canonades de gas d'una comunitat de veïns, i de l'altra, la interrupció del subministrament d'un servei bàsic com és el gas natural. La detenció es va produir després que la policia local de Malgrat detingués l'home per uns fets similars als denunciats. Els agents de la unitat d'investigació de la comissaria d'Arenys van tenir coneixement d'aquesta detenció i van identificar el detingut com a presumpte autor d'altres fets semblants que s'havien produït a altres municipis del Maresme. Igualment, agents de la unitat d'investigació de la comissaria de l'Eixample el van relacionar amb 5 fets de la mateixa naturalesa que s'investigaven a Barcelona i que remuntaven a l'agost de 2025. Per aquest motiu, després que el detingut passés per un judici ràpid, arran de la detenció de la policia local de Malgrat, va quedar novament detingut per agents de Mossos d'Esquadra. Els investigadors consideren el detingut autor d'un delicte continuat de robatori amb força i també d'un delicte d'estralls per la interrupció de subministraments bàsics. El sospitós va passar a disposició del jutjat d'Arenys el dimarts passat. We'll be right back.

0: haurà la final del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat aquest matí que l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç perquè els veïns i veïnes puguin seguir conjuntament el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina i a continuació es retransmetrà en directe la final. Ho ha explicat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
1: Hi haurà pantalla, Sara Llorenç és l'espai, doncs també a nivell de seguretat, que la policia ens recomana per un tema d'aforament, no? I per tant, doncs ja repetirem el diumenge, ja obrim la prèvia a partir de les 8 i a les 9, doncs, partides per veure aquesta final.
0: Un dels aspectes prioritaris de l'organització serà la seguretat, tenint en compte la gran afluència de persones que es preveu. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat de tots els assistents.
1: És un espai molt gran, obert, per tant, que no té per què generar cap problema, però sí que és cert, no, que es preveu, doncs, molta gent, per tant, hem augmentat també el nombre de cadires, superaran les 3.000, i sobretot, no, el tema de seguretat, no? Anem a afavorir entre tots i totes, no, que sigui una cita, doncs, molt segura, així que intentem evitar, no, el vidre, no, portar elements de vidre que puguin fer mal a ningú, no, i sobretot demanar això, que fem ús de tots els bidons, no, de totes les papalles que es fan aquest reforç.
0: La plaça Sara Llorenç, davant del Passeig Marítim a Pineda Centre, és la ubicació recomanada per motius d'aforament i seguretat ciutadana. Hi haurà 3.000 cadires, el doble que les semifinals, i l'Ajuntament preveu que poden haver-hi 5.000 persones de públic. Qui vulgui també es pot portar la cadira de casa. Es preveuen també molts visitants, turistes i, naturalment, la presència de la comunitat argentina de Pineda. Sílvia Biosca ha animat a la ciutadania a sortir al carrer i gaudir de la final d'aquest diumenge amb respecte i convivència. Aquest dissabte 18 de juliol torna la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'Associació Martí. La jornada començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10 del matí. Al migdia es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada de Baja Mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà una cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. José Antonio Canillas, president de Marpí, ha posat en valor que es tracta d'una festa inclusiva, i és que l'Associació Marpí treballa per a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.
2: Doncs la pretensió de la festa és precisament aquesta: crear marcs de relació social en els quals ens juntem persones discapacitades amb persones no discapacitades. Fem activitats conjuntament. I la Festa de la Mar és precisament que ja comença al matí i dura unes quantes hores, matí i migdia, tarda i nit. És un lloc adequat precisament per a aquesta activitat.
0: Ja fa més de 30 anys que s'organitza la Festa de la Mar i 14 anys des de que es va començar a fer la regata. Com ha explicat Fabricio, que és el secretari de l'entitat, Pineda té molta importància quan a les regates. L'escoltem.
3: Esto año tras año ha ido creciendo y ya llevamos 14 años de regatas, donde se han ido sumando diversos clubes de distintos lugares de Cataluña y haciendo que esta regata sea la tercera regata más importante de aquí, de la zona, ¿no? Entonces, y tenemos el orgullo de que se haga en Pineda de Mar y que, bueno, José Antonio ha sido el creador de toda esta idea, con lo cual esto es maravilloso.
0: La regata de demà dissabte compta amb la participació de 6 clubs i 17 equips de Catalunya. Es tracta d'un esport solidari i cooperatiu, on la coordinació de l'equip és el més important perquè la barca avanci. Unes 200 persones acompanyen els regatistes vinguts del Maresme, del Barcelonès i de Blanes. Arriben les festes del barri del Carme aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. La programació comença avui a les 9 de la nit i a continuació actuaran el grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen i també de Rose Music. La festa, que celebra aquests 45 anys d'història, comptarà demà amb una gran matinal infantil i la percussió de Diàbolos de les Forces Infernals. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. De cara a diumenge, destaca el Carme, la sardinada a les 10 del matí, la cercavila dels petits musicae de les Forces Infernals de Poble Nou i al vespre el Carme també posarà en una pantalla gegant per seguir al barri la final del Mundial Espanya-Argentina. Les festes del barri del Carme s'han convertit en una celebració popular molt concorreguda, no només pels veïns del barri, sinó per gent que ve d'arreu de Pineda i de les poblacions veïnes. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manoles celebra la seva festa tradicional amb música, balls i sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. Per reservar el lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. De la cultura també destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua amb les funcions del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. Una obra basada en la coneguda comèdia romàntica i protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. Dir-vos que avui divendres continuen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom qui vulgui participar en una de les tradicions més emblemàtiques de la Festa Major. Els assajos són de 7 a 8 del vespre, són gratuïts i es fan cada divendres durant tot el mes de juliol. A l'agost serà dimarts i divendres, en el mateix horari, de 7 a 8 del vespre i a Can Comas. I un apunt d'esports per explicar-vos que la pista de Sant Andreu de Tordera serà l'escenari dissabte i diumenge de la segona trobada de futbol sala femení. Un programa que inclou tornejos infantils, cadets i juvenils, així com partits d'exhibició de la categoria sènior i una competició en format 3x3, organitzat per l'Atlètic Tordera amb aquesta trobada de futbol sala femení. I la previsió del temps amb Jordi Pérez.
4: Jornada de sol, temperatures lleugers, ascensos. Quan diem lleugers vol dir 1-2 graus poden pujar respecte ahir en punts litorals i prelitorals i amb humitats que es mantindran elevades. Demà dissabte, dia de sol, alguns nuvolets baixos en zones de costa, fruit de la matinada, que també serà molt, molt humida, xafogosa en zones litorals. S'han d'esvair, s'han de trencar aquests núvols i ha de dominar un dissabte totalment assolellada. També, a l'igual que avui, lleugers ascensos tèrmics en algunes zones, litoral, prelitoral, en d'altres podíem baixar, o sigui que estarem, bé, voltant els 30 graus, humitats elevades. De nou, no descartem que el dematí, cap allà a quarts de 10, quarts d'11, pugui entrar una mica de vent terral, fer baixar les humitats ambientals, fer pujar la temperatura, per després entrar la brisa, de nou de llevant xaloc, a partir de mitja tarda i tornaria a fer recular la temperatura i tornaria a fer augmentar clarament la humitat ambiental. Bona mar, els propers dies vents molt fluixos, per tant la mar no ha de comportar cap problema pel bany. Diumenge seguirà la calor, seguirem un estancament atmosfèric, seguirà el sol, pocs canvis a les temperatures, o sigui, quan diem pocs canvis vol dir que seguiran molt elevades i sense gaires variacions a destacar.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Els Mossos d'Esquadra detenen a un home a Arenys de Mar que robava canonades de gas natural per vendre'n el coure. El detingut, que ha passat a disposició judicial, hauria comès robatoris a Pineda, Calella, Malgrat, Palafolls, Canet de Mar i també a Barcelona. Pineda de Mar viurà la final del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat que l'Ajuntament instal·larà diumenge una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç per veure el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit i a continuació es retransmetrà en directe la final. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i la responsabilitat de tots els assistents esperant que sigui una jornada festiva de respecte i convivència. Aquest dissabte torna la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí. Una jornada que començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10 del matí i fins al migdia, que es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada a Baixamar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa acabarà amb rom cremat. Es tracta d'una festa inclusiva organitzada per l'Associació Marpí, que treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. Les festes del barri del Carme arriben durant tot aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. Els actes s'inauguren a les 9 d'aquesta nit i avui actuaran el grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen i també Rose Music. Tot això amb activitats que s'allarguen fins diumenge. Demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa amb música, ball i també sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. El Centre Cultural i Recreatiu continua les seves funcions del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a partir de les 7 de la tarda. Aquest vespre continuen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom qui vulgui participar en una de les tradicions més emblemàtiques de la Festa Major. Els assajos aquest mes de juliol es fan cada divendres de 7 a 8 del vespre a Can Comas. A l'agost s'ampliarà a 2 dies. La pista de Sant Andreu de Tordera serà l'escenari dissabte i diumenge de la segona trobada de futbol sala femení. El programa inclou tornejos infantils, cadets i juvenils, així com partits d'exhibició de la categoria sènior i una competició en format 3x3. I el temps marcat per la calor, l'aixafogor i el bon estat de la mar a partir de demà dissabte. Les temperatures pugen.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
2: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
1: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a Radio Pineda, Mega Top
0: 30. Els colors de l'estiu a Radio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

Els Mossos d'Esquadra detenen a un home a Arenys de Mar que robava canonades de gas natural per vendre'n el coure. El detingut, que ha passat a disposició judicial, hauria comès robatoris a Pineda, Calella, Malgrat, Palafolls, Canet de Mar i també a Barcelona. Pineda de Mar viurà la final del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat que l'Ajuntament instal·larà diumenge una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç per veure el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit i a continuació es retransmetrà en directe la final. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i la responsabilitat de tots els assistents, esperant que sigui una jornada festiva de respecte i convivència. Aquest dissabte torna la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí, una jornada que començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10 del matí i fins al migdia, que es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada a Baixamar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa acabarà amb rom cremat. Es tracta d'una festa inclusiva organitzada per l'Associació Marpí, que treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. Les festes del barri del Carme arriben durant tot aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. Els actes s'inauguren a les 9 d'aquesta nit i avui actuaran el grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen i també Rose Music. Tot això amb activitats que s'allarguen fins diumenge. Demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa amb música, ball i també sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. El Centre Cultural i Recreatiu continua les seves funcions del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a partir de les 7 de la tarda. Aquest vespre continuen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom qui vulgui participar en una de les tradicions més emblemàtiques de la Festa Major. Els assajos aquest mes de juliol es fan cada divendres de 7 a 8 del vespre a Can Comas. A l'agost s'ampliarà a 2 dies. La pista de Sant Andreu de Tordera serà l'escenari dissabte i diumenge de la segona trobada de futbol sala femení. El programa inclou tornejos infantils, cadets i juvenils, així com partits d'exhibició de la categoria sènior i una competició en format 3x3. I el temps marcat per la calor, l'aixafogor i el bon estat de la mar a partir de demà dissabte. Les temperatures pugen.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Els Mossos d'Esquadra detenen a un home a Arenys de Mar que robava canonades de gas natural per vendre'n el coure. El detingut, que ha passat a disposició judicial, hauria comès robatoris a Pineda, Calella, Malgrat, Palafolls, Canet de Mar i també a Barcelona. Pineda de Mar viurà la final del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat que l'Ajuntament instal·larà diumenge una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç per veure el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit i a continuació es retransmetrà en directe la final. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i la responsabilitat de tots els assistents esperant que sigui una jornada festiva de respecte i convivència. Aquest dissabte torna la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí. Una jornada que començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10 del matí i fins al migdia, que es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada a Baixamar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa acabarà amb rom cremat. Es tracta d'una festa inclusiva organitzada per l'Associació Marpí, que treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. Les festes del barri del Carme arriben durant tot aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. Els actes s'inauguren a les 9 d'aquesta nit i avui actuaran el grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen i també Rose Music. Tot això amb activitats que s'allarguen fins diumenge. Demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Camp Feliu de Manola celebra la seva festa amb música, ball i també sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. El Centre Cultural i Recreatiu continua les seves funcions del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a partir de les 7 de la tarda. Aquest vespre continuen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom qui vulgui participar en una de les tradicions més emblemàtiques de la Festa Major. Els assajos aquest mes de juliol es fan cada divendres de 7 a 8 del vespre a Can Comas. A l'agost s'ampliarà a 2 dies. La pista de Sant Andreu de Tordera serà l'escenari dissabte i diumenge de la segona trobada de futbol sala femení. El programa inclou tornejos infantils, cadets i juvenils, així com partits d'exhibició de la categoria sènior i una competició en format 3x3. I el temps marcat per la calor, l'aixafogor i el bon estat de la mar a partir de demà dissabte. Les temperatures pugen.

0: FM.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
4: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
3: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de gent de Pineda.
5: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
6: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Agents dels Mossos d'Esquadra de les comissaries d'Arenys de Mar i de l'Eixample a Barcelona han detingut un home de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis en les seves accions. Els investigadors atribueixen al detingut diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol a Pineda, Palafolls, Malgrat, Canet i Calella i també a Barcelona, amb un modus operandi poc habitual. I és que per poder robar les canonades de gas natural, l'home havia d'accedir als habitacles on hi ha els comptadors de gas que acostumen a estar tancats amb clau. Un cop allà, tancava el subministrament de gas per treballar amb seguretat i procedia a tallar les canonades de coure per vendre-les posteriorment a canvi de diners. Aquests fets suposaven un doble greuge: d'una banda, el perill que una persona no qualificada manipuli canonades de gas i, de l'altra, la interrupció del subministrament d'un servei bàsic. La detenció es va produir dilluns, segons han informat avui els Mossos d'Esquadra. Va ser després que la policia local de Malgrat detingués l'home per uns fets similars denunciats. Els agents de la unitat d'investigació de la comissaria d'Arenys de Mar van tenir coneixement d'aquesta detenció i van identificar el detingut com el presumpte autor d'altres fets semblants que s'havien produït a d'altres municipis del Maresme. Igualment, els agents de la comissaria de l'Eixample el van relacionar amb 5 fets de la mateixa naturalesa que s'investigaven a Barcelona i que es remuntaven a l'agost de 2025. Per aquest motiu, després que el detingut passés per un judici ràpid, arran de la detenció de la policia local, va quedar novament detingut per agents de Mossos d'Esquadra. Els investigadors consideren el detingut autor d'un delicte continuat de robatori amb força i també d'un delicte continuat d'estralls per la interrupció del subministrament del gas. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar aquest dimarts 14 de juliol, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Pineda de Mar viurà la final del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat aquest matí que l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç perquè els veïns i veïnes puguin seguir conjuntament el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina i a continuació es retransmetrà en directe a la final. Sílvia Biosca ha dit que esperen que la plaça es converteixi en un gran punt de trobada.
1: Hi haurà pantalla, Sara Llorenç és l'espai, doncs també a nivell de seguretat, que la policia ens recomana per un tema d'aforament, no? I per tant, doncs ja repetirem el diumenge, ja obrim la prèvia a partir de les 8 i a les 9, doncs, partits, no? Partidats per veure aquesta final.
0: Un dels aspectes prioritaris de l'organització serà la seguretat, tenint en compte la gran afluència de persones que es preveu. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat de tots els assistents.
1: És un espai molt gran, obert, per tant, que no té per què generar cap problema, però sí que és cert, no, que es preveu, doncs, molta gent, per tant, hem augmentat també el nombre de cadires, superaran les 3.000, i sobretot, no, el tema de seguretat, no? Anem a afavorir entre tots i totes, no, que sigui una cita, doncs, molt segura, així que intentem evitar, no, el vidre, no, portar elements de vidre que puguin fer mal a ningú, no? I sobretot demanar això, que fem ús de tots els bidons, no? De totes les papalles que es fan aquest reforç,

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. Cada estiu té una cançó. I cada cançó, una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
3: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
2: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora. Veus a les

0: Aquest dissabte 18 de juliol torna a la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'Associació Marpí. La jornada començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10 del matí. Al migdia es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada de Baja Mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà una cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. José Antonio Canillas, president de Marpí, ha posat en valor que es tracta d'una festa inclusiva, i és que l'Associació Marpí treballa per a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.
1: Doncs la pretensió de la festa és precisament aquesta: crear marcs de relació social en els quals ens juntem persones discapacitades amb persones no discapacitades. Fem activitats conjuntament. I la Festa de la Mar és precisament que ja comença al matí i dura unes quantes hores, matí i migdia, tarda i nit. És un lloc adequat precisament per a aquesta activitat.
0: Ja fa més de 30 anys que s'organitza la Festa de la Mar i 14 anys des de que es va començar a fer la regata. Com ha explicat Fabricio, que és el secretari de l'entitat, Pineda té molta importància quan a les regates. L'escoltem.
2: Esto año tras año ha ido creciendo y ya llevamos 14 años de regatas, donde se han ido sumando diversos clubes de distintos lugares de Cataluña y haciendo que esta regata sea la tercera regata más importante de aquí, de la zona, ¿no? Entonces, y tenemos el orgullo de que se haga en Pineda de Mar y que, bueno, José Antonio ha sido el creador de toda esta idea, con lo cual esto es maravilloso.
0: La regata de demà dissabte compta amb la participació de 6 clubs i 17 equips de Catalunya. Es tracta d'un esport solidari i cooperatiu, on la coordinació de l'equip és el més important perquè la barca avanci. Unes 200 persones acompanyen els regatistes vinguts del Maresme, del Barcelonès i de Blanes. Arriben les festes del barri del Carme aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. La programació comença avui a les 9 de la nit i a continuació actuaran el grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen i també de Rose Music. La festa, que celebra aquests 45 anys d'història, comptarà demà amb una gran matinal infantil i la percussió de Diàbolos de les Forces Infernals. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. De cara a diumenge, destaca el Carme, la sardinada a les 10 del matí, la cercavila dels Petits Musicae de les Forces Infernals de Poblenou, i al vespre el Carme també posaran una pantalla gegant per seguir el barri la final del Mundial Espanya-Argentina. Les festes del barri del Carme s'han convertit en una celebració popular molt concorreguda, no només pels veïns del barri, sinó per gent que ve d'arreu de Pineda i de les poblacions veïnes. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música, balls i sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. Per reservar lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un vi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
4: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
3: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Regatón. Hola, soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda.
8: 94.6 FM.

Són les 7. L'informatiu del vespre.

0: Agents dels Mossos d'Esquadra, de les comissaries d'Arenys de Mar i de la comissaria de l'Eixample de Barcelona han detingut un home de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas. Els investigadors atribueixen al detingut diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol a Pineda, Palafolls, Malgrat, Canet i Calella, i també a Barcelona, amb un modus operandi poc habitual, i és que per poder robar les canonades de gas natural, l'home havia d'accedir als habitacles on hi ha els comptadors de gas de l'escala, que acostumen a estar tancats amb clau. Un cop allà, tancava el subministrament de gas per treballar amb seguretat i procedia a tallar les canonades de coure per vendre-les posteriorment a canvi de diners. Aquests fets suposaven un doble greuge. D'una banda, el perill que una persona no qualificada manipuli les canonades de gas d'una comunitat de veïns, i de l'altra, la interrupció del subministrament d'un servei bàsic com és el gas natural. La detenció es va produir després que la policia local de Malgrat detingués l'home per uns fets similars als denunciats. Els agents de la unitat d'investigació de la comissaria d'Arenys van tenir coneixement d'aquesta detenció i van identificar el detingut com a presumpte autor d'altres fets semblants que s'havien produït a altres municipis del Maresme. Igualment, agents de la unitat d'investigació de la comissaria de l'Eixample el van relacionar amb 5 fets de la mateixa naturalesa que s'investigaven a Barcelona i que remuntaven a l'agost de 2025. Per aquest motiu, després que el detingut passés per un judici ràpid, arran de la detenció de la policia local de Malgrat, va quedar novament detingut per agents de Mossos d'Esquadra. Els investigadors consideren el detingut autor d'un delicte continuat de robatori amb força i també d'un delicte d'estralls per la interrupció de subministraments bàsics. El sospitós va passar a disposició del jutjat d'Arenys el dimarts passat. Pineda de Mar viurà la final del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat aquest matí que l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç perquè els veïns i veïnes puguin seguir conjuntament el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina i a continuació es retransmetrà en directe la final. Ho ha explicat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
1: Hi haurà pantalla, Sara Llorenç és l'espai, doncs també a nivell de seguretat, que la policia ens recomana per un tema d'aforament, no? I per tant, doncs ja repetirem el diumenge, ja obrim la prèvia a partir de les 8 i a les 9, doncs, partits, no? Partidats per veure aquesta final.
0: Un dels aspectes prioritaris de l'organització serà la seguretat, tenint en compte la gran afluència de persones que es preveu. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat de tots els assistents.
1: És un espai molt gran, obert, per tant, que no té per què generar cap problema, però sí que és cert, no, que es preveu, doncs, molta gent, per tant hem augmentat també el nombre de cadires, superaran les 3.000, i sobretot, no, el tema de seguretat, no? Anem a afavorir entre tots i totes, no, que sigui una cita, doncs, molt segura, així que intentem evitar, no, el vidre, no, portar elements de vidre que puguin fer mal a ningú, no? I sobretot demanar això, que fem ús de tots els bidons, no? De totes les papalles que es fan aquest reforç.
0: La plaça Sara Llorenç, davant del passeig marítim a Pineda Centre, és la ubicació recomanada per motius d'aforament i seguretat ciutadana. Hi haurà 3.000 cadires, el doble que a les semifinals, i l'Ajuntament preveu que poden haver-hi 5.000 persones de públic. Qui vulgui també es pot portar la cadira de casa. Es preveuen també molts visitants, turistes i, naturalment, la presència de la comunitat argentina de Pineda. Sílvia Biosca ha animat a la ciutadania a sortir al carrer i gaudir de la final d'aquest diumenge amb respecte i convivència. Aquest dissabte 18 de juliol torna la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'Associació Marpí. La jornada començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10 del matí. Al migdia es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada de Baix a Mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà una cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. José Antonio Canillas, president de Marpí, ha posat en valor que es tracta d'una festa inclusiva, i és que l'associació Marpí treballa per a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.
2: Doncs la pretensió de la festa és precisament aquesta: crear marcs de relació social en els quals ens juntem persones discapacitades amb persones no discapacitades. Fem activitats conjuntament. I la Festa de la Mar és precisament que ja comença al matí i dura unes quantes hores, matí i migdia, tarda i nit. És un lloc adequat precisament per a aquesta activitat.
0: Ja fa més de 30 anys que s'organitza la Festa de la Mar i 14 anys des de que es va començar a fer la regata. Com ha explicat Fabricio, que és el secretari de l'entitat, Pineda té molta importància quan a les regates. L'escoltem.
3: Esto año tras año ha ido creciendo y ya llevamos 14 años de regatas, donde se han ido sumando diversos clubes de distintos lugares de Cataluña y haciendo que esta regata sea la tercera regata más importante de aquí, de la zona, ¿no? Entonces, y tenemos el orgullo de que se haga en Pineda de Mar y que, bueno, José Antonio ha sido el creador de toda esta idea, lo cual esto es maravilloso.
0: La regata de demà dissabte compta amb la participació de 6 clubs i 17 equips de Catalunya. Es tracta d'un esport solidari i cooperatiu, on la coordinació de l'equip és el més important perquè la barca avanci. Unes 200 persones acompanyen els regatistes vinguts del Maresme, del Barcelonès i de Blanes. Arriben les festes del barri del Carme aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. La programació comença avui a les 9 de la nit i a continuació actuaran el grup de sevillanes de l'associació de veïns Virgen del Carmen i també de Rose Music. La festa, que celebra aquests 45 anys d'història, comptarà demà amb una gran matinal infantil i la percussió de Diàbolos de les Forces Infernals. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. De cara a diumenge, destaca el Carme, la sardinada a les 10 del matí, la cercavila dels petits musicae de les Forces Infernals de Poblenou i al vespre el Carme també posaran una pantalla gegant per seguir el barri la final del Mundial Espanya-Argentina. Les festes del barri del Carme s'han convertit en una celebració popular molt concorreguda, no només pels veïns del barri, sinó per gent que ve d'arreu de Pineda i de les poblacions veïnes. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manoles celebra la seva festa tradicional amb música, balls i sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. Per reservar el lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. De la cultura també destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua amb les funcions del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. Una obra basada en la coneguda comèdia romàntica i protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. Dir-vos que avui divendres continuen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom qui vulgui participar en una de les tradicions més emblemàtiques de la Festa Major. Els assajos són de 7 a 8 del vespre, són gratuïts i es fan cada divendres durant tot el mes de juliol. A l'agost serà dimarts i divendres, en el mateix horari, de 7 a 8 del vespre i a Can Comas. I un apunt d'esports per explicar-vos que la pista de Sant Andreu de Tordera serà l'escenari dissabte i diumenge de la segona trobada de futbol sala femení. Un programa que inclou tornejos infantils, cadets i juvenils, així com partits d'exhibició de la categoria sènior i una competició en format 3x3, organitzat per l'Atlètic Tordera amb aquesta trobada de futbol sala femení. I la previsió del temps amb Jordi Pérez.
4: Jornada de sol, temperatures lleugers, ascensos. Quan diem lleugers vol dir 1-2 graus poden pujar respecte ahir en punts litorals i prelitorals i amb humitats que es mantindran elevades. Demà dissabte, dia de sol, alguns nuvolets baixos en zones de costa, fruit de la matinada, que també serà molt, molt humida, xafogosa en zones litorals, s'han d'esvair, s'han de trencar aquests núvols i ha de dominar un dissabte totalment assolellada. També, al igual que avui, lleugers ascensos tèrmics en algunes zones, litoral, prelitoral, en d'altres podíem baixar, o sigui que estarem, bé, voltant els 30 graus, humitats elevades, de nou, no descartem que el dematí, cap allà a quarts de 10, quarts d'11, pugui entrar una mica de vent terral, fer baixar les humitats ambientals, fer pujar la temperatura, per després entrar la brisa, de nou de llevant xaloc, a partir de mitja tarda i tornaria a fer recular la temperatura i tornaria a fer augmentar clarament la humitat ambiental. Bona mar, els propers dies vents molt fluixos, per tant la mar no ha de comportar cap problema pel bany. Diumenge seguirà la calor, seguirem un estancament atmosfèric, seguirà el sol, pocs canvis a les temperatures, o sigui, quan diem pocs canvis vol dir que seguiran molt elevades i sense gaires variacions a destacar.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. Cada estiu té una cançó. I cada cançó, una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Els Mossos d'Esquadra detenen a un home a Arenys de Mar que robava canonades de gas natural per vendre'n el coure. El detingut, que ha passat a disposició judicial, hauria comès robatoris a Pineda, Calella, Malgrat, Palafolls, Canet de Mar i també a Barcelona. Pineda de Mar viurà la final del Mundial de Futbol al carrer. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha anunciat que l'Ajuntament instal·larà diumenge una pantalla gegant a la plaça Sara Llorenç per veure el partit. L'espai disposarà de 3.000 cadires per acollir els assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit i a continuació es retransmetrà en directe la final. Sílvia Biosca ha fet una crida al civisme i la responsabilitat de tots els assistents esperant que sigui una jornada festiva de respecte i convivència. Aquest dissabte torna la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí. Una jornada que començarà amb la tradicional regata de llaguts a partir de les 10 del matí i fins al migdia, que es farà l'entrega de premis i una fideuada popular. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la 32a sardinada a Baixa Mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa acabarà amb rom cremat. Es tracta d'una festa inclusiva organitzada per l'Associació Marpí, que treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. Les festes del barri del Carme arriben durant tot aquest cap de setmana i compleixen 45 anys. Els actes s'inauguren a les 9 d'aquesta nit i avui actuaran el grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen i també Rose Music. Tot això amb activitats que s'allarguen fins diumenge. Demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa amb música, ball i també sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. El Centre Cultural i Recreatiu continua les seves funcions del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a partir de les 7 de la tarda. Aquest vespre continuen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom qui vulgui participar en una de les tradicions més emblemàtiques de la Festa Major. Els assajos aquest mes de juliol es fan cada divendres de 7 a 8 del vespre a Can Comas. A l'agost s'ampliarà a 2 dies. La pista de Sant Andreu de Tordera serà l'escenari dissabte i diumenge de la segona trobada de futbol sala femení. El programa inclou tornejos infantils, cadets i juvenils, així com partits d'exhibició de la categoria sènior i una competició en format 3x3. I el temps marcat per la calor, la xafogor i el bon estat de la mar a partir de demà dissabte. Les temperatures pugen.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.